a la mà. Riqueza dels seus paisatges. Orgullo dels seus gentes. Ràdio Nova, a Nova Ràdio do Verdugo i Tavent. Verdugo y Tabén, día a día, todas las mañanas de 10 a 14 horas en Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.